Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó? Si sona els 40, és un èxit. Els 40. Els 40. Tots els èxits.

0: Acá. Te veo en la graciosa. En la graciosa la vida es más sabrosa.
1: Aquest estiu té olor i caire de Canàries, eh? Com un autèntic coet ha arribat aquesta cançó a les nostres vides. Una de les propostes que formen part de l'últim àlbum del Canari Quevedo, al costat d'Elvis Crespo. Això que escoltaves ara mateix i que s'anomena La Graciosa, com l'illa canària. Molt bé, 10 i 4 minuts, arrenquem l'últim tram del Despertador dels 40, aquest any d'allà per tota Catalunya i Andorra, en una setmana en què sembla que el mes de juny s'està dient adéu, eh? Se n'està escapant de les mans. Estem a punt d'entrar ja al mes de juliol i això, el termòmetre, doncs, sembla que ho sap també. De fet, de seguida parlarem del temps. Abans, per aquí, encara Nil Moliner i el Nexo 01, me acuerdo de ti, però abans, Miley Cyrus.

0: there's no going back.
1: Aquí no hi ha mandra. 40. Anda ya, Catalunya. Anda ya. Amb Víctor de la Torre, als 40.

és l'última cançó dels Amics de les Arts. Això que s'anomena Segurament t'estimo. Ara mateix, mira, 3 minuts per sobre d'un quart d'11 al matí. Atenció que aquesta setmana començarem a respirar una micona millor, però sense confiar-nos. Avui dilluns baixa una micona la temperatura gràcies a l'arribada d'aire fresc en altura, però la calor continua. Ja no serà tan extrema. A Ponent, per exemple, ens quedarem per sota dels 37 graus i a la costa al voltant dels 32. Això sí, amb vent reescalfat a la Costa Brava i al sud. I compta amb aquesta tarda perquè tornen els xàfecs i les tronades, sobretot al Pirineu i al Prepirineu i a l'interior, la meitat nord del país. Ruixats irregulars, però amb energia. Vaja, demà dimarts sembla que tindrem un petit repunt de la calor, però tranquil·litat que dimecres serà el dia clau. Els termòmetres es normalitzaran i tindrem un ambient més suportable al voltant dels 35 a Ponent i entre els 28 i els 33 a la resta del país. Fins i tot menys afogó a la costa, que això sí que serà d'agrair. Ara bé, aquesta treva serà curta, eh? A la segona part de la setmana la calor intensa tornarà a guanyar terreny. En resum, tindrem menys calor extrema, més tronades a la tarda i una pausa breu abans del següent cop de calor. Vaja, el que seria l'estiu en estat pur. Ara mateix, repassem algunes temperatures. Mira, tenim 30 graus a Cunit a aquesta hora, 24 ara mateix a Seròs, 29 graus a Sant Pere Pescador i 28 graus a Granollers. Dit això, arriben per aquí els La La Love You, els de El Fin del Mundo, efectivament. Ara, amb La Mitad de la Mitad.

0: És una de les formacions confirmades als 40 Summer Live 2026. La La Love You, que estaran amb nosaltres. Ni més ni menys que el 28 de juliol a Cubelles, al costat de l'Álvaro de Luna, la Leire Martínez, Marlon de Pol, Vico, Lola Tuduri, Piquete i més, i molt més. També tindrem els mateixos, o estaran amb nosaltres el dia abans a Salou, eh? Els 40 Summer Live. Trobaràs tota la info a la nostra pàgina web, els 40.cat. Pensàvem que tindríem un descans de notícies de Dua Lipa, però resulta que no, eh? Sembla que la lluna de mel no s'atura, però ella no para de fer cosetes. I és que no para. Fa un gir inesperat a la seva carrera professional i és que l'estrella del pop ha obert la seva pròpia llibreria. Sí, tal com ho has escoltat, eh? Aquest cap de setmana, a Porto, a Portugal, s'estrena Manifesto Library, un espai dins de la mítica llibreria Lello, que porta al món real el seu club de lectura, Service 95. Però no és una llibreria qualsevol, eh? Aquí tindràs prop d'un centenar de llibres agrupats en quatre temes potents: poder, control, veu i memòria, amb una missió molt clara, fer-te pensar i generar debat. Parlem de títols que han estat censurats o polèmics amb noms com Margaret Atwood o Salman Rushdie. De fet, la mateixa Dua Lipa diu que és un santuari per als llibres prohibits i una crida a llegir sense que ningú et digui què pots o què no pots llegir. Tot ve del seu projecte Service 95, que va néixer el 2021 i que combina lectures amb entrevistes i podcast, i ara fa el salt definitiu al món físic. Watch me. La Dua Lipa ja no és només una icona musical, ara també agita el món cultural en general. I el seu missatge és claríssim, eh? Potser el més revolucionari que pots fer avui és obrir un llibre. Va, en 5 minuts arribem a 11:15.
1: El despertador dels 40. Anda ya, Catalunya, amb Víctor de la Torre.
0: Mentrestant, arriba Romeo Santos i Prince Royce i aquesta balada conjunta que han fet aprofitant que marxaven de gira plegats i que, per cert, en uns dies passen per casa nostra. Això s'anomena Tardos. Tardos.

0: Encara tens son?
1: Espavila! Anda ya Catalunya amb Víctor de la Torre als 40.
2: Ara mateix per aquí arriba un artista que estarà amb nosaltres el 27 i 28 de juliol, tant a Salou com a Cubelles, dins la gira als 40 Summer Live. I ja posats, descobrim la seva nova cançó. Des de les Balears, des de Mallorca, arriba la Daniela Blasco. Això es diu Mentira.

0: Aquí estava l'Aitana i això que s'anomena Superestrella, que per cert aquests dies celebrava el seu aniversari vestida de princesa, eh? Déu-n'hi-do, que bé que s'ho ha passat. Com ha canviat aquesta jove de Sant Climent de Llobregat amb els anys i com ha desplegat, ha evolucionat el seu talent d'una manera increïble, que l'ha portat doncs, a fins i tot a viatjar als Estats Units d'Amèrica per mostrar el que s'ha fet a sobre d'un escenari. Així és com Chino Chano, anem camí de les 11 del matí. De seguida, per aquí arriba, entre d'altres, la cançó més important d'aquesta setmana, els 40, el número 1 de la llista i moltes més amb l'Adrià Soler. Nosaltres hi tornarem demà a partir de les 6. Els llevarem amb el Dani Moreno el Gallo i també amb la Cristina Bosca per fer un cafetó, un somriure i arrencar el dimarts com toca. De moment, i fins aleshores, gaudeix el dilluns i, com et dic sempre, sigues dolent, però només una mica.
1: Andallà, Catalunya. Andallà. Els 40.
0: Ens quedem amb Dani Fernández, que ho està patant després del seu retorn. Això es diu Todo Cambia.

0: Fes-te soci ara a canites.com. La revolució veterinària ja és aquí. La venda ja cayó.
1: Cap Roig Festival presenta Anastasia, Amaya, Mica, Pablo López, Ana Torroja, Miki Núñez, Taburete, 31 Fam, Malú i molts artistes més en concert. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Compra ara les entrades a caproigfestival.com. Cap Roig Festival, l'has de viure.
2: Vols màrqueting? Negoci? Doncs vés amb tot. A ESIC Barcelona no esperes. Decideixes des del primer dia. Graus oficials en màrqueting i digital business connectats amb el món real. El que passa fora. De veritat. La reserva de places és oberta. 93-414-4444. ESIC Barcelona. Activa el teu talent.
3: Bilbao BBK Live celebra su 20 aniversario con Calvin Harris, Robbie Williams, David Byrne, De La Fuente, Idols, Lily Allen y muchos más. Los días 9, 10 y 11 de julio en Covetamendi. Entradas en bilbaobbklive.com.
4: A Mobles La Fàbrica estem de rebaixes per piunes de veritat. Troba els mobles que millor encaixen amb tu. Fins a un 50% de descompte i amb el transport i muntatge gratuïts. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i pàrquing gratis.
5: Els 40.cat. Connecta amb els 40.

0: Si és que encara que passin els anys, això és un temàcling indiscutible. El Juan Magán, aquesta vegada amb el Omar Montes, aconsegueix el lideratge de la llista amb aquesta revisió d'una mítica. Això es diu Ayer la vi. Així comencem avui matí dels èxits. Un dia més passat per la calor, amb ganes d'aprofitar el dia. Primer dia de la setmana i, a més, gairebé acabant el mes. També hi ha bones notícies quan acaba el mes.
1: Els 40. Adrià Soler.
0: Des d'ara fins les dues, bon dia.

0: sí que sí, ja és estiu, eh? L'estem disfrutant, i a més, amb aquesta cançó de la setmana increïble. Això va sortir divendres. Aquesta, això que es diu El Ventilador, són Banda Neon, Buos, Mont DJ, totes aquestes dues bandes i el DJ destacat a Catalunya han creat una de les cançons indiscutibles per disfrutar la vida, per disfrutar aquests dies de vacances d'estiu. Això es diu El Ventilador, és cançó de la setmana aquí als 40. 11 i 16 minuts, un quart de 12 del matí. Ara preparats amb l'última de Rels B.
1: El so més nou. El so més nou. Els 40.
0: Des de Mallorca ha publicat el seu nou treball i, a més, arriba amb molt d'amor. Això es diu Quien te ve. És la nova història del Rels B sonant aquí als 40. Feliç dilluns, bona setmana a tots i totes. Jo sóc Adrià Soler, què tal, com estàs? Bon dia.

0: aquesta nova bona de Bizarrap, que ja sabeu que des de la setmana passada té nova cançó. Per cert, aquesta hora de comunicar-vos, dir-vos que tenim un concurs en marxa a l'Instagram dels 40 amb el festival Sons del Món de Roses, perquè us volem convidar al concert del Pablo Alborán, i si entreu a l'Instagram dels 40 podreu participar en aquest concurs estrella, amb una experiència VIP increïble.
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Els 40.
0: I ara, amb dues divas icòniques que presenten nova cançó juntes. Són Ana Mena i Lola Índigo. Això es diu Petit Toa.

0: artista és un fenomen viral i global. El Sonberg, que a principis d'aquest 2026 el vam tenir visitant al nostre país, va estar a Barcelona, al Sant Jordi, presentant, de fet, les seves cançons en solitari a aquest Back to Friends, un dels seus himnes. Així comencem el punt del migdia. Què tal, com estàs? La calor que continua apretant, però nosaltres aquí a la ràdio sabeu que sempre intentem refrescar una miqueta amb la música, com a mínim per cantar, i que ens passi una mica més ràpid i millor el dia. Ara, aquesta hora, estem preparats?
1: Els 40, els èxits, els èxits. 40, els 40.
0: Amb un dels artistes rècord, que la seva cançó, per exemple, aquest Blinding Lights, és un dels temes més escoltats, per exemple, a Spotify, entre altres jocs. Aquesta The Weeknd, aquesta cançó que sonarà, per cert, a l'Estadi Olímpic, Lluís Companys. Si no ho sabies, que sàpigues que el The Weeknd, aquest artista canadenc, estarà a l'Estadi Olímpic l'1 de setembre. Quan tornem tots de vacances d'estiu, doncs l'1 de setembre estarà ell a l'Estadi Olímpic Lluís Companys a Barcelona, Catalunya.

0: És la nostra cançó d'estiu aquí als 40 per totes les emissores del grup de Prisa Media Catalunya. Aquí estan la Naina i la Jules amb això que es diu Cara de Cul, una cançó que van fer famosa als Oques Grasses ara fa 10 anys.
1: Descobreix la música.
2: 40.
1: Els 40.
0: I que elles transformen en un èxit d'aquest estiu. Xulíssima aquesta cançó.

0: sad.
1: Aquí estaven Romeo Santos, Prince Royce, que res, li queden 4 dies perquè vinguin al Camp de l'Espanyol, on per cert aquest cap de setmana tu va l'Alejandro Sanz, que ho va patar moltíssim. Aquesta hora, mira, per aquí preparats amb una de les artistes confirmades per la gira dels 40 Summer Live a Catalunya.
2: Descobreix la música.
3: Descobreix la música.
2: Els 40.
1: Estarà Saloi a Cubelles, ella, Leire Martínez, però també Álvaro de Luna. Tots els artistes els pots confirmar i continuar veient a l'Instagram dels 40 CB, a quins vindran aquí a Catalunya.

Aquesta l'Aitana, que cap de setmana va celebrar el seu aniversari i, a més, el Plex li va fer una felicitació tan bonica, tan especial a l'Instagram. És que estan enamorats, eh? Aquí està l'Aitana amb el seu superestrella, el Quarto Azul, un dels grans treballs que després de l'estiu vindrà a presentar a casa seva. Barcelona estarà al Palau Sant Jordi. En un moment ja arribem a la una.

recuperant el lideratge de la llista, aquests dos grans de la indústria, Juan Magán, Omar Montes, amb aquest Ayer la vi, són aquesta setmana la història més important, el tema més destacat de la llista del 40 al 1, que vam repassar aquest passat dissabte amb el Toni Grau, com sempre, el del 40 al 1 Coca-Cola. 1:04, estem en directe, som els 40. Jo sóc Adrià Soler i aquest ha preparat el Feit, un artista colombià que, per cert, aquest 18 de juliol estarà al Palau Sant Jordi de Barcelona actuant i cantant cançons com aquesta. Yeah.

0: és una pregunta que repeteix molt aquests dies, eh? Quan et pregunten on aniràs. Aquesta la Tura, una de les artistes nascudes a partir del programa d'Eufòria de 3CAT. I mira, ha fet una d'aquelles cançons maquíssimes que ens encanta punxar aquí als 40, que fa una bona repassada per llocs, poblacions de casa nostra, que són ideals també per passar uns dies de relax, eh?
1: Descobreix la música.
2: Descobreix la música.
1: Als 40.
0: I et diria més, per viure per tota la vida. Aquí a casa nostra, el On aniràs de la Tura, presentant ara a La La Love You. És dilluns i sona això, la

0: està Bizarrap. Quina sessió, eh? El tio que passarà a publicar nova cançó amb el Mike Towers aquesta vegada, per marcar una mica el ritme de l'estiu. I ara estem entrant a la recta final, 2:15 de la tarda. Connectes amb els 40, ara amb un artista que estarà amb nosaltres de gira, els 40 Summer Live, que estarem, ja ho sabeu, a Salou i a Cubelles. Ella és Daniela Blasco.
1: El so més nou. Els 40.
0: Presenta nova cançó, això es diu Mentira. Per cert, en aquesta gira dels 40 Summer Live també tindrem a Álvaro de Luna, a la Leire Martínez i a molts artistes que disfrutareu en aquesta gira d'estiu quan continueu agafant les vostres vacances. Ara aquí, la Daniela Blasco.

ho ha tornat a fer Shakira. Aquesta amb el Burna Boy, la cançó oficial del Mundial de Futbol. Aquí està el Dai Dai, que per cert està entre les cançons més escoltades a tot

no podríem viure sense música. Però sense el que de ben segur no podríem viure és sense un planeta on poder escoltar-la. Els 40 presenten... L'Eco dels 40. 40 iniciatives sostenibles per ajudar a construir entre tots un planeta millor. Uneix-te a l'Eco dels 40 i ajuda'ns a salvar la casa de la música. El nostre planeta.

0: Fa poques setmanes estaven a la primera posició de la llista dels 40 Tame Impala amb Jenny, amb aquest Dràcula que en aquest passat dissabte es van quedar a la posició número 4. Amb el Dràcula comencem nou dilluns, nova setmana a la ràdio musical líder, gairebé tancant el mes de juny. Penúltim dia. I què passarà després? Doncs que, entre d'altres, sonarà el Quevedo amb l'Elvis Crespo amb una illa de les Canàries que li dediquen una cançó. La seva graciosa, que també podria ser perfectament la cançó d'aquest estiu 2026. Cantarem el desamor amb una mica de merengue amb el Marshmello i el Manuel Turizo. Una cançó que també va ressar i que no falla mai en qualsevol els 40 en turco, per exemple, el passat divendres que vam ser al Parc de l'Escardívol de Rubí. Gràcies per ser-hi, si vas venir. O també una cançó que des del dissabte és candidat a entrar a la llista dels 40 i que ens porta la Daniela Blasco, que també és una de les artistes que farà la gira dels 40 Summer Life, que passa per Catalunya, per Salou i per Cubelles. Amb la seva Mentira, també. I abans, uns altres que també estan confirmats, com són els La La Love You.
1: El nom més nou. 40.
2: Els 40.
0: No paren d'enfilar-se per la llista dels 40 des de la posició 21, això que és la mitat de la mitat. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6. Puja volum.
3: Tienes

Potser, tots ho hem dit en algun moment o un altre, potser en algun moment amb la nit ben entrada i potser amb alguna copa de més, això de que t'havia oblidat i era una mentida podrida. El merengue del Marshmello amb el Manuel Turizo, cançó que va arrasar i que, òbviament, també va ser número 1 de la llista dels 40. I ara que estem a un quart de 5, seguim amb més èxits aquí a la Ràdio Musical Líder, amb els Stop, amb el seu Me Quedaré, que recuperarem per aquí, eh? També amb la batxata d'aquest 2026 que es porta en el Romeo Santos, amb Prince Royce, amb el seu Dardos, o ara la proposta de cançó de l'estiu que es porta un músic del Prat de Llobregat, que el vam conèixer a Operación Triunfo ara fa 8 anys, i que segueix amb les seves cançons que ens

0: bachata aquest 2026. Bé, a ritme de Romeo Santos i Prince Royce. El seu Dardos, una mica de desamor, que tant de bo no l'estiguis patint, ara que arriba, sí, sí, entens, ara que arriba l'estiu, pensa que potser apareix típic amor d'estiu i que et fa passar una bona època. Mentrestant, aquí ja ho saps, la ràdio musical líder, tots els èxits, com per exemple el Justin Bieber, que no falla mai amb el seu Love Yourself, o ara la Daniela Blasco, que des del dissabte entra com a candidata a la llista dels 40, per tant estarem molt pendents de què passa el proper dissabte amb el Toni Aguilar i si entra això que es diu Mentira.
1: Descobreix la música. 40. Els 40.
0: I per cert, que la Daniela també està confirmada, és una de les artistes que estarà amb nosaltres als 40 Summer Live aquest estiu, també passant per Salou i per Cubelles i per molts llocs més. I per tant, també qualsevol cosa ens pots seguir o pots estar al corrent a través dels 40.cat.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts, els millors concursos, els millors plans. Els 40, sempre a prop teu. Sempre a prop teu. All the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: suposo que el doctor avui et recomanaria dos coses. Primera, hidratar-te molt, beure molta aigua, perquè déu-n'hi-do les temperatures que no acaben de baixar. Vaja, una calor tremenda a bona part de Catalunya. I l'altra és que escoltis música, que la música és alegria, i per això tens aquí als 40 la ràdio musical líder. I més, que aquí et porto en aquesta tarda, en aquest dilluns, per iniciar la setmana, que ja sé que segurament és el dia de la setmana que més costa remuntar després d'un cap de setmana, alguns també després d'un pont fins i tot, i altres directament després d'uns dies de vacances. Per tots ells, molts ànims, i va, que això segur que us anima, perquè arriba el putlé de la Kiara Oliver.
1: Els 40, tots els èxits, tot l'estiu.
0: I després també un trio de divas. Passarà l'Aitana, també passarà la Karol G o passarà també la Katy Perry. No hi ha excusa.

0: Ja fa dos anys que la Bichota va publicar l'estiu del 2024 aquest Si antes te hubiera conocido, que va explotar de cop i que es va convertir, sens dubte, en una de les cançons de l'estiu de fa dos anys. I la pregunta és, quina són per tu la cançó d'aquest estiu 2026? No sé si tu ets els que ho decideix un cop comença la calor, com podria ser des de fa unes setmanes, o ho decideixes un cop acaba l'estiu. Cap al setembre dius, mira, per mi la cançó de l'estiu ha sigut aquesta, aquesta altra, perquè és la que més m'ha acompanyat, o potser, com t'he dit, de l'altra manera és, aquesta és la que crec que triomfarà més en els propers mesos. En tot cas, en res et preparo una selecció d'alguns dels temes que podrien patar-ho molt aquest estiu 2026, però abans anem a recordar una de fa uns anys que va ser número 1 de la llista dels 40 i que és Calor i fred, o com diria la Katy Perry, Hot and Cold.
1: Els 40, Uri Mora.
0: Uri Mora. Estem a 7 minuts, que siguin les 5 de la tarda, i estem remuntant aquest dilluns. Yeah.

0: Ha tornat a la primera posició de la llista dels 40 aquesta setmana la combinació entre el Juan Magán fent una reversió del seu Bailando por ahí juntament amb l'Omar Montes. És el seu Ayer la vi. I ahir el que vas veure segurament és un diumenge perfecte amb molta calor i espero que també amb la música dels 40. Comencem nova hora plegats en aquest dilluns, va! Passaran per aquí el Bizarrap, també el Daddy Yankee, juntets amb la sessió 066, que de fet, el Bizarrap la setmana passada va publicar per fi un assajo que feia temps que esperàvem, la que comparteix amb el My Towers. I parlant de grans col·laboracions, també aquesta que va aparèixer fa pocs dies. Lana Mena amb la Lola Índigo amb el seu Petitoa. Va entrar el dissabte directament a la posició 26. I una altra cançó que també va sortir la setmana passada, que ja la tens sonant aquí als 40, és Banda Neon, amb Buhos i Mon DJ. No, no improvisa el ventilador. I a més, tota la setmana serà la cançó en català destacada dels 40. El ventilador, una cosa indispensable en aquests dies d'una temperatura, vaja, brutal. Hidrateu-vos molt i que soni molta música, com per exemple ara el Rels B amb el seu Tu vas sin fab. Jo sóc l'Uri Mora i t'acompanyo fins a les 6, va.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els...

0: amb qui més? Amb el Chencho, òbviament. Raúl Alejandro, Chencho Corleone, amb el seu Desesperados, que recuperàvem aquí als 40. I com t'he dit abans, en aquesta època, en aquest 29 de juny, gairebé acabat també aquest 6è mes de l'any, és molt important hidratar-nos, posar-nos a l'ombra i, si no, doncs, encendre el que arriba ara, el ventilador, perquè, si no, això ja és inaguantable. I, a més, és la cançó que ens proposen per aquest estiu els Banda Neon, juntament amb els Búhos i el Mont DJ. Vaja, una combinació ideal per refrescar-nos aquests dies d'estiu.
1: Els 40, Uri Mora.
2: Uri Mora.
0: Com també refrescarà en res el Bizarrap amb el Daddy Yankee, l'Aramen amb la Lola Índigo, el Somber o els Morat amb el Duki. I tu, quina vols escoltar? Digue'ns-ho al nostre Instagram. Tot el racó.

0: terra i sempre mirant al cel. Això ho diu el Bizarrap. Bueno, de fet, ho diu el Daddy Yankee amb la base, amb la sessió del Bizarrap, que, de fet, l'altre dia també va publicar una que feia molts anys, molt temps, fins i tot que esperàvem, com és, la número 42, amb el My Towers. Què t'ha semblat a tu? Va, seguim endavant amb la 066 aquí als 40 i ara arriba una altra col·laboració de dues persones que segurament estan en punts diferents de la seva vida personal. Una, doncs, enamoradíssima i l'altra patint una ruptura recentment. Elles són l'Anna Mena i la Lola Índigo, però en tot cas et porten això que és Petito Am.
1: Escolta ja les cançons noves. Els 40.
0: I que, de fet, des del dissabte la trobes dins la llista dels 40. Va ser una entrada la més forta de la setmana, que van entrar directament a la posició 26. Segurament un dels temes d'aquest estiu. Niño.

0: La informació de la teva ciutat és a la teva emissora dels 40. Tria-la ja, a l'app dels 40, i no et perdis els millors plans de la teva emissora preferida. Els 40, sempre a prop teu.
1: Me pides que me vaya, pero ahora que me alejo de ti, comienza la batalla.

0: parada a la que molts coneixen com la ciutat de l'amor, els Camps Elisis, la Torre Eiffel, òbviament, i moltes coses més. Hem anat cap a París amb els Morat i amb el Duki, la combinació també de Colòmbia i Argentina, que no sé si en aquest Mundial seran de tots amics perquè potser s'acaben retrobant a alguna de les eliminatòries. A veure què passa. Mentrestant, aquí seguim, quan estem a un minut que passa de 6:15, com sempre connectat amb vosaltres, i també sabeu que podeu dir-nos el que vulgueu al nostre Instagram. Mira, és molt fàcil, @els40. Així, ras i curt. També, si vols, a través de @uri_mora. I ara arriba una formació que, mira, fa cosa d'un any estaven tocant a l'Estadi Olímpic i els companys, jo vaig ser i em van encantar. Et parlo dels Imagine Dragons. Anem a recuperar aquesta, que va patar molt fora de fons anys.
1: Connecta amb els èxits. Connecta amb els 40.
0: I és que arriba aquest Radioactive. I també després, una de les que a mi més m'agrada, d'un disc que va arrasar el 2025, que de fet segueix arrasant en aquest 2026, d'un artista de casa nostra, de Sant Esteve Sarrovires. I és que, en re, fent un tomb per moltes ciutats, també passarà a París, perquè arriba la Rosalia amb la seva relíquia. I també esperant la Shakira amb Burna Boy, els La La Love You o moltes més. Va, que ho estem passant d'allò més bé.

0: És una d'aquestes cançons que no falla mai a qualsevol festa major, qualsevol gresca, el fin del mundo dels La La Love You, que a més un dels grups confirmats dels 40 Summer Live d'aquest estiu 2026, que passarem per molts indrets, també per Catalunya, per Salou, per Cubelles, i que tens tota la informació al nostre Instagram, que és @els40, o també al nostre web, que és els40.cat. Jo amb això m'acomido de vosaltres, com sempre, un plaer, i també en dies especials com el d'avui, després d'un cap de setmana, per alguns també un pont, i per altres, perquè potser ja heu tornat de les vacances. En tot cas, molts ànims, i demà us tornem a escoltar a les 4 de la tarda per qualsevol cosa, @els40 o @uri_mora. Molta música i molt bon dilluns. Va, que ja el tenim al sac.
1: Els 40. Uri Mora.
0: Et deixo amb el Karin Herrero. I qualsevol cosa, @els40, allà tens tota la informació de notícies, d'entrevistes, de tots els actes que tenim previstos per aquest estiu, i també per moltes coses que et recomano que el miris, perquè per aquí, doncs, millor que ho vegis en directe. Adéu-siau, va!

0: Solvin hipotecas o préstamos personales. Entra ahora y descubre cuánto te deben en cubolegal.es.
1: Els 40.cat. Conecta amb els 40.

Super. Ja pots triar la teva emissora dels 40 a la teva ciutat. Entra a l'app dels 40 per estar al dia. Els últims concerts. Els millors concursos. Els millors plans. Els 40 sempre.

0: aquí torno jo mateixa. Doncs segurament m'has escoltat els matins de dimarts al costat de Víctor de la Torre Gandaya, o segurament t'has enganxat a estils com Urban i Dance i també m'has escoltat alguna tarda. Doncs compartirem molt l'estiu d'aquest 2026. Ara et poso això que recordem del 2014. Sia!
1: Els 40. Laia Partida.

0: En la graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Aquí posem els èxits. Els 40.

La Rosalía i The Weeknd, quina combinació, de veritat. Encara ho escolto, és com increïble, això que es diu la fama. I moltes vegades entenem la fama de Rosalía per com és ella, no? I també per les paraules tan boniques que dedica sempre a la gent que l'inspira. I és que l'artista de casa nostra continua la seva gira del Luxor per Estats Units i en parada a Houston, Texas. Casa també de la Beyoncé. Doncs com ha dit ella,

0: anar pel carrer saltant, no? En aquell moment que no estàs amb la teva parella i potser és com que et dona igual tot. I tens aquesta vibra tan guai, aquest àlbum també que parla de l'amor, aquest programa amb el seu I Just Might. Doncs amb molt d'amor també han fet una col·laboració juntes. Són dues reines, la Lola Índigo i l'Anna Mena. Es diu Patito i l'Anna Mena ha dit això la podríem fer la cançó de l'estiu. Ho aconseguirem o què?
1: El som és nou.
2: Els 40.

Encara en dius Twitter o ja dius X? O ja dius X, X, X, X. Tant se val com ho diguis, però segueix-nos. Els 40. Som els 40, la ràdio dels èxits. Et sona aquesta cançó?

festes del meu poble, de Gavà. Salutacions per la gent de Gavà, si m'està escoltant alguna persona, i també per la gent del Baix Llobregat. També m'han dit que han sigut les festes, són les festes de Rubí, i no sé si em deixo algun poble. M'ho pots dir a través de xarxes com @leiapartida, i aquí saludem a tothom. També saludem...

0: No t'ho perdis. Aquí fins a les 10, connectadíssima amb tu. Vinga, seguim.
1: Només èxits pop. Els 40.

los días más felices, no només per aquest Juan Magán, sinó també per nosaltres, perquè ens ha portat aquesta cançó, un remembering total al costat d'un gran d'Omar Montes. I jo et veure aquests dos noms i

0: que veig el nom de l'Emília amb aquest no sé bé MP3, a mi em ve al cap el meme, espero que tu també, el de si l'Emília dice que detrás de l'humor no se ve, aquí ningú en vi res. El que sí que és inevitable veure que els 40 Summer Live de Salou i Cubelles tindrem aquesta Leire Martínez amb nosaltres.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: Doncs el dia 27 de juliol i 28 de juliol també, eh? Els 40 Summer Live amb la Leire Martínez. I et posem a practicar aquesta cançó perquè te la puguis estudiar per aquests dies. Aquest cabeza de ratón.

0: No sé què passa, però clar, com estem de nit ja i ens estem fixant en cada paraula que repassa Daddy Yankee de la seva carrera, és impossible no posar-te la pell de gallina quan diu Massivo. Aquí tenies aquesta Bizarra Music Session, la número 066, i anem a escoltar també el batxatón de la L.
1: Escolta ja el més nou, els 40.
0: I em va fer molta gràcia que la Indigo va dir que no, que el nom de la batxatón de la L no ve de cap cosa així poètica, que és que ens vam treure el carnet de conduir junts per això de la L. A més, també perquè ens diem Lola Índigo i Lucho Recap.

cas no només de Ryan Castilla cap amb la Villa, sinó també amb el seu moment a McDowell's quan va dir la falda xiquitita. Si és que si no portes faldilla fa una calor aquests dies, impossible, eh? Aquí hem de portar un outfit pràctic perquè Dani Fernández ara mateix ens proposa Bailemos.